carriac. I llora el mugui, no hi ha la carriac. I quan el mugui, no hi ha la carriac.